Ose urade ye anya juma anya juma anya juma tawo yasu biyana da baba biyana da baba shelebere bere baba biyana da baba shaya atelebera atelebera bomba bomba anya juma anya juma anya juma anya juma atelebera bomba bomba telebere